0: ciutat, la Nacic Sabatera, per Aina, passa el preu de Tocca.
1: Saps i guardarà, Magüina, a Fonsa Panaco, pot ser mani i regaló.
0: Tenia un projecte curat, curadero. Sabrà any, l'hago parat, Magüina.
1: L'hago parat, va per parar, bossom. Sostre, ho ja l'heu per visió,
0: no? Rio, guardava i fent gos a la càrrega. Saps que càrrega importi, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega, a la càrrega,